0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

0: amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert Batiste Triador i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de flamenco de Contrabanda FM en el qual escoltem i comentem música flamenca de totes les èpoques i de tots els estils. Avui estem a 14 de juny del 2026 i estic emetent i gravant aquest programa des de l'estudi de Contrabanda FM que està a l'Ateneu Enciclopèdic Popular al barri del Raval. M'esteu escoltant o bé a través de la freqüència modulada que és el 91.4 de l'FM o bé també em podeu escoltar i tots els programes de Contrabanda i tots els programes de Contrabanda a la nostra pàgina web que és www.contrabanda.org. El programa d'avui de flamenco d'aquí i d'allà l'he titulat Del Villarosa als 23 robadors. En aquest programa farem un recorregut des dels inicis del flamenco a Barcelona a les seves manifestacions més recents, saltant del Café Cantante Villarosa a la sala 23 robadors, dos locals situats al barri del Raval de Barcelona. Començarem anant als finals del segle XIX i parlant de la dinastia Borrull i el Villarosa. Miguel Borrull Castelló, nascut a Castelló de la Plana el 1866 i mort a Barcelona el 1926, va desenvolupar la seva professió com a guitarrista de flamenco i fundador i promotor del Café Cantante Villarosa. Es va iniciar com a tocaor sent deixeble de Francisco Tàrrega junt amb la seva germana Lola Borrull, però ben aviat es va orientar cap a la guitarra flamenca com a tocaor, exercint també com a professor d'aquest gènere. L'any 1880 es va traslladar a Madrid, a l'època dels Cafés Cantantes, i va acompanyar els millors d'aquella època, Silverio Franconetti, Tomás el Nitri, el Cojo de Málaga i altres. Sobretot va acompanyar com a tocaor el cantaor Antonio Chacón, primera figura del cante en aquells anys, del que va ser el tocaor preferit entre 1890 i 1910. D'aquells acompanyaments es conserven registres, enregistraments originals gravats amb cilindres de cera, que era una tècnica de les més antigues de gravació, que es gravava amb uns cilindres de cera que giraven i amb un punxó s'anava marcant la música. Anem a posar un d'aquests cantes i tingueu ben present que és una gravació molt antiga de la dècada de 1910 i per tant és una gravació molt, molt imperfecta. És una gravació contemporània a les primeres gravacions que es van fer de la música de jazz. Escoltarem a Antonio Chacón acompanyat per Miguel Borrull Castelló en unes malagueñas.
1: Malagueñas cantadas por don Antonio Chacón, que acompañaba por don Miguel Borrull.

l'any 1913 va viatjar a París amb la seva família, tots ells flamencos, amb les seves filles Concha, Isabel i Julia, bailadores, i el seu fill Miguel, tocaor. Però la fita més important de la seva vida va ser l'obertura a Barcelona del Café Cantante Villa Rosa, l'any 1916. Estava al carrer Arc del Teatre, l'entrada tradicional al barri xino de Barcelona, avui barri del Raval. Travessat a l'arc que li donava nom al carrer, estava el número 3, front al vestíbul de Madame Petit. Era una sala llarga, rectangular i baixa de sostre, el clàssic Café Cantante. El local s'accedia per una porta de vidre que donava pas al guardarropa i una primera barra on es servia jamoncito i pescadito frito. Passada l'entrada hi havia una primera sala petita i una sala més gran on hi havia un escenari al fons i taules i cadires al seu entorn. A poc, el que va començar sent un establiment pobre, a l'estil andalús, només per a la gent del barri xino, es va anar convertint en un lloc per tot Barcelona i visitat per la burgesia de la ciutat. Una altra cantadora que va acompanyar Miguel Borrull Castelló en aquesta època va ser Antònia la Malaguenya, advertint també que és una gravació molt imperfecta.

El Villarrosa es va inaugurar l'any 1916 amb l'afició flamenca de la ciutat, encapçalada pel pintor Santiago Rusiñol. Durant la seva època van actuar les màximes figures del cante: Manuel Torre, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Pepe Marchena, José Cepero, la Macarrona, la Malena, Carmen Amaya, que hi va debutar i va obtenir un gran èxit. Miguel Borrull va tenir una gran influència sobre l'evolució del toque al segle XX. Un dels seus deixebles en l'art del toque va ser Ramon Montoya, que va substituir a Borrull en l'acompanyament de Don Antonio Chacón. Alguns crítics consideren a Miguel Borrull amb un toque influït per la guitarra de Francisco Tàrrega, a partir de la qual va introduir nocions de guitarra clàssica en el toque flamenco. Miguel Borrull Castelló va fer diners i es va donar a guanyar en el seu local Villarrosa. En el temps va obrir la Bodega Andaluza, que estava on avui està la botiga d'Apple, en una de les cantonades més dobles de la plaça Catalunya. Va viure a Barcelona fins a la seva mort. Anem a escoltar a Miguel Borrull Castelló amb uns tientos, acompanyat també a Antonio Chacón, amb una gravació molt més correcta que les que hem escoltat abans.

0: Claro, sí, se canta, se toca en España. Oh, bueno.
1: Miguel Borrull fill, Miguel Borrull Jiménez, nascut el 1899 i mort el 1976, va ser un tocador també molt bo, que va fer moltes gravacions en discos de pissarra i de vinil, acompanyant a diversos cantaores. Ell i la seva germana Concha tenien una acadèmia de guitarra i baile al carrer Petritxol de Barcelona, a més de dirigir el Villarrosa i la Bodega Andaluza. També va dirigir un quadre flamenco als baixos de l'Hotel Colón de Barcelona i posteriorment va inaugurar un cafè propi a l'Ambra Borrull, amb un quadre flamenc estable, fent de bailaora la seva germana Concha Borrull. Anem a escoltar en Miguel Borrull fill en una de les seves primeres gravacions més antigues que va fer acompanyant el cantaor Manuel Vallejo en unes boleries por Soleá.

Miguel Morro i Jiménez va fer nombroses gravacions discogràfiques acompanyant a famosos cantaores, com la que va realitzar acompanyant a Angelillo, Bernardo de los Lobitos, Canalejas de Puerto Real, Manuel Torre, Manuel Escacena, Manuel Vallejo, El Chato de Valencia, Juanito Barea, José Cepero, Pepe Pinto i tants altres grans cantaores. Escoltem una d'aquestes gravacions ja feta en la seva última època, als anys 60, acompanyant el cantaor gaditano Chano Lobato. Chano Lobato acompanyat per Miguel Morrull Jiménez en unes soleares.

0: En la postguerra es va produir un canvi decisiu en la trajectòria personal i professional de Miguel Borrull Jiménez, ja que els espais dels cafès cantantes van desaparèixer i els nous espectacles es van buscar nous espais en els teatres. Miguel Borrull Castelló, no, vull dir Miguel Borrull Jiménez, es va integrar en les diferents companyies de la seva filla Mercedes Borrull. Mercedes Borrull, coneguda com la Gitana Blanca, filla de l'anterior, es va iniciar en els tablaos de la seva ciutat natal, Barcelona, i més tard va crear el seu propi espectacle, recorregent els teatres de tota la geografia espanyola. El 1953 va figurar en l'espectacle Entre Mujeres i Flores, en unió de Pepe Marchena. El 1958 va fer un muntatge de L'Amor Brujo, junt a la pianista Conchita Pujol en el Liceu de Barcelona. Va intervenir també en diverses pel·lícules com Malvaloca, el 1942, o Vientos de Siglos, el 1945. I va gravar diversos discos amb els èxits d'aquests films, acompanyada d'orquestra i de la guitarra del seu pare. Per acabar aquesta vocació de la dinastia Borrull, escoltarem a Miguel Borrull Jiménez, fill, acompanyant el cantaor Benny de Cádiz en unes alegries.
1: Qué bien cantaba.
2: Ya, maestro.
1: Venga.

de la qual parlarem tot seguit, al carrer Robadors 23, els dies 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 i 27 de juny tindrem flamenco, amb dos passis, un a les 20 i un altre a les 22 hores. El preu seran 10 euros. I al Palau de la Música tindrem flamenco els dies 14, 20 i 24 de juny, a les 20 o les 21:30 hores, segons el dia. Actuaran artistes catalans tan reconeguts com Ana Brenes al cante i Juan Gómez Cicuelo al toque. El preu és una mica car, serà de 35 a 75 euros. També recordar que hi ha flamenco a tots els tablaus de Barcelona, quasi tots els dies, els tablaus del Cordobés, els Tarantos, el tablau de Carmen i molts altres, amb diferents preus i diferents horaris. I també recordar-vos que aneu reservant les entrades pel cicle flamenco a Nou Barris, que serà del 15 al 18 de juliol, el mes que ve, i si les voleu reservar, actuaran gent molt bona del flamenco. Si voleu reservar les entrades, ho podeu fer a la web, que és www.desvarioflamenco.com. Bé, i ara passarem a parlar de l'altre local, que està també al barri del Raval, com estava al Villarrosa, en unes èpoques molt diferents, però. La sala 23 Robadors està precisament en el barri del Raval, precisament el número 23 d'aquest carrer Robadors. I és un dels locals flamencos més recents de la ciutat. Com diuen els seus promotors, 23 Robadors no va néixer com un negoci pensat des d'un despatx. Va començar entre músics, amics i ganes de muntar un lloc on tocar sense masses normes. El que es va crear al carrer Robadors no era només un bar, ni només una sala de concerts. Era una mena de refugi nocturn al mig del Raval. Un club petit, una mica underground, on la música en directe era el centre de tot. Des de l'any 2004 les nits aquí funcionen diferent. L'escenari és petit, el públic és a prop i moltes vegades no queda clar on acaba el concert i on comença la festa. Jazz, flamenco, jams improvisades, músics que apareixen sense avisar i gent que venia només a fer una copa i acaba marxant quan ja gairebé surt el sol. El Raval imperfecte viu ple de contrastos i de personatges impossibles. Lluny dels locals pensats per agradar a tothom, aquest és un lloc amb ànima pròpia, fosc, càlid, sorollós, estones i on és sempre. Alguns venen per la música, altres per l'ambient i la majoria acaba tornant per les dues coses. Anem a escoltar una música feta per un dels grups habituals del local, aquest 23 Robadors, que és el grup Sarsalé, després en comentarem. Són uns Tarantos.

El grup que acabem d'escoltar, Sarsalé, va néixer l'any 2011 amb l'objectiu de fusionar el flamenco més tradicional amb les visions més modernes del gènere. El seu empeny i la seva personalitat els van convertir ben aviat en referents d'un flamenc proper i diferent i característic també de la ciutat on treballen, Barcelona. El grup el formen la bailaora Violeta Barrio, el cantaor Ramon Pinyas, el Tato, el guitarrista Albert Pons i el percussionista Òscar Puig. Anem a escoltar-los ara en uns tangos.

El grup Sarsalé han viatjat i els seus viatges els han portat a participar en numerosos festivals en tot el món, entre els quals el Festival Amàstic de Fes, Festival Busquer a Berna, Festival Malouf a Constantina, Festival de Percussions Dimon de Sus, Festival també a la ciutat austríaca de Linz, i en escenaris d'Alemanya, França, Aràbia Saudita, Bahrein, Suïssa i República Democràtica del Congo. Bé, a part del grup Sarsalé, anem a escoltar un artista que també actua sovint a la sala 23 Robadors, que és el Pere Martínez. Pere Martínez és un cantaor de català de Barcelona, també amb una llarga carrera, i l'escoltarem en unes boleries de Lorca, acompanyat a la guitarra per Marc López.

Per veure el moment de tancar el programa d'avui, de Flamenco d'aquí d'allà i de despedir-me de vosaltres, us recordo que les repeticions d'aquest programa seran els dissabtes com avui, d'una i mitja, dues i mitja, i els dimarts de 9:30, 10:30 del dematí. I que podeu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie, Flamenco d'aquí d'allà, si cliqueu a sobre del programa Flamenco d'aquí d'allà a la nostra pàgina web i cliqueu el podcast del programa i allà podreu escoltar tots els programes d'aquesta sèrie Flamenco d'aquí i d'allà. Bé, em despedeixo escoltant un cante que es titula Vida, també pel Pere Martínez, acompanyat amb el Marc López, i acabo aquest programa que hem dedicat a dues sales del barri Xino i del Raval de Barcelona, que han estat la sala Villa Rosa i el local 23 Robadors.

Si la mort ve a buscar-me, té permís per entrar a casa. Però que sàpiga des d'ara que jo mai podré estimar-la. I si amb ella he d'anar-me'n, tot allò que de mi quedi, siguin cucs, sigui cendra o un acord del meu viatge, vull que cantin aquest signe.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Bueno, pues nada, otra vez aquí y ahora sí que vamos por el programa.
1: Pero no adaptats.
0: Venga. Y sí, señores y señores, avui parlarem sobre el procés. Sí, señor, sí, sobre el procés, sí, señores. Sobre la moguda aquella de las hostias, com va anar tot, abans de las hostias. Bueno, una mica la película de com va anar tot, y gracias a Loreto y Pedro Pico estarem parlant y luego vendrá David Vitoriano. Y bueno, ya farem el programa.
1: Però a mi m'agrada fer hincapié com l'Estat pot manipular les coses per fotre una detenció de gent que s'està manifestant, fer que és una rebel·lió.
0: Sí.
1: O una sedició, sí, en polítics.
0: Sí.
1: A mi el tema és complicat, eh? Tots hem sortit al carrer per alguna cosa, però és d'agrair que ens posin el tema, a mi com va anar.
0: Bueno, clar. Ponem-nos antecedents.
1: És que com estic menjant...
0: No, ja, bueno.
1: Pedro Pico, estic menjant i és que no he dinat, he tingut molta gana. Pots posar la turra, sisplau, una miqueta.
2: Com va començar tot, que ja va haver-hi una manifestació massiva l'11 de setembre, que va acudir molta gent, i bueno, també havia passat lo del...
1: Los muertos, bien.
2: Que havien tombat l'estatut, que s'havia fet un referèndum i s'havia aprovat per referèndum l'estatut i luego els jutges ho van tombar. Això també va mosquellar a molta gent. I...
0: Bueno, y aparte el Juan Guerra este vanagloriándose, riéndose de cómo se habían cepillado el estatut, ¿no?
1: Ya lo pagaréis, cabrones.
0: O sea, la gent, doncs, una cosa darrere de l'altra, van veure com anaven tombant coses que anava demanant el poble de Catalunya i el govern de Catalunya.
1: Sí. Jo m'encargaré de meter-le mano a quien me gusta.
0: Pedro Pico. Bueno, bienvenido, David Vitoriano.
1: Sí, educarse, te han saludado, ese clan. Yo la boca plena. No.
3: Salud.
1: Tenim un bon programa.
0: Sí, pues bueno... A ver,
1: cadascú pot dir com a través dels seus sentiments i emoció com ho ha sentit. També segurament no tots ho veurem, ho podem veure igual.
0: No, clar, hi ha diferents
1: formes de realitat.
0: Pedro Pico.
2: I luego també va passar que era l'època de la crisi, que el que era president de la Generalitat, l'Artur Mas, va demanar pasta a Madrid, no se la van durar, i es va mosquellar una mica i...
1: perquè no, és que no era el Pujol, que ells ho sabia fer, sí. Si no s'ho portava tot cap a casa
2: i també, bueno, també ja havien començat les retallades abans de tot això, ja havien començat les retallades i Convergència i Unió, bueno, ara pues, diu Junts i...
1: no sé, PDK, però no sé de Convergència,
2: bueno, aquests, bueno, en aquest moment era Convergència,
3: aquests es paren pujar el carro, de la independència.
0: Home, clar, sí. És, tota la... Tota la vida el Pujol deia no toca, i de repente va canviar el discurs. Ara toca.
2: Sí, perquè el Mas havia fotut unes retallades de l'hòstia, educació, sanitat... I...
1: Perquè no hi havia pressupostos, també s'ha de dir.
2: Sí, bueno, que va demanar a Madrid, i a Madrid no se'ls van donar. I llavors també va, a les enquestes, pues a Convergència i Unió va baixar molt. I llavors ahir l'Artur Mas va així a començar a parlar d'independència per a tapar les retallades i per fer-se ahir el guai que li apujés el poble i així que li votassin. Entonces va anar-hi d'independentista, sí, va començar a hablar.
1: Jo el primer cop que vaig sentir això me'n recordo que era baixant per la Font del Gat, seguia,
0: una
1: i
0: noia.
1: Volem la independència, volem països catalans. Sí, pues esta de les primeres que, mucho antes de esto...
3: Sí, de fa molts anys, això,
1: Home, jo era pequeña, sí. Tu estaves de huevo a huevo, ¿no?
0: Bueno, és que, a veure, si són, si som sí, sincers...
1: No és una qüestió, no és una qüestió d'ara, portem des de fa segles demanant...
3: Sí, sí, segles que ja es parlava del problema català.
0: Més de 3 segles, sí, sí, això és la història.
1: Com bé ja, dir jo de tot. Com totes les llunes es posin d'acord, saps? Tothom es posi d'acord no, i és el que va passar.
0: Clar. Hi va haver manifestacions de varios milions de persones que gairebé mai havia passat des del començament de la...
1: El 11 de setembre no s'havia vist.
0: El 77.
1: Si busques les manifestacions que es va juntar tothom en el 11 de setembre, la gent estava esgotada, cansada, ens retallaven per tot arreu. Se juntaven moltes coses. La il·lusió, lo supieron vender, és igual, digue-li com vulguis.
3: Home, va ser molt maco, eh?
1: Sí, bueno, jo us parlo per al començament. Després, si voleu, ja entrarem en uns altres temes. Estic parlant que va ser fàcil de poder...
3: Jo tots els 11 de setembre vaig al dematins, vaig al Fossar de les Moreres.
1: Jo no.
3: I fem...
0: L'ofrena, no?
3: No, bueno, una... fem
1: un vermutillo, coño, un vermutillo.
3: No, no, no em refereixo.
0: També pot ser, eh?
1: I l'altre me lo callo.
3: Una entrega floral...
0: Ah, bueno, fer,
3: una penya barcelonista que jo vaig ser membre fundador, crec que de 30 anys ja que està. I bueno, homenatgem els caiguts.
0: Clar.
3: En 1714.
0: Bueno, jo de comentar simplement que jo aquests dies que passejava per ahí per Barcelona, jo vaig estar en moltes mogudes d'estes dels dies anteriors a tot això que han dit i tal, havia nens petits, estaven els seus pares, estaven jugant, feien concerts, de tota aquesta moguda de que van dir la Guàrdia Civil, que van fer tota aquesta, van destrossar cotxes i tot aquest això que van dir de...
3: Col·legis, van destrossar col·legis.
1: Ells hi van destrossar els col·legis, que n'hi ha molt gravats. Ho vam anar a les coles, que després els nens tenien que anar a estudiar allà.
0: Però és que estem parlant ja del 1 d'octubre.
1: Però ja està parlant d'abans.
2: Sí, d'abans.
1: Deixo-li parlar perquè si no, no podrà portar-ho.
0: Jo no vas veure res de follón que com ho van dir ells, no?
1: Pues jo sí.
0: Estem parlant de coses diferents, però bueno.
3: Sí,
1: potser sí.
0: De moments diferents.
1: Ah, val.
2: Es va fer una primera consulta, un referèndum, al novembre.
1: Sí.
2: No recordo
0: ah, sí,
2: que
3: sí. Sí, vaig anar-hi
2: no,
3: també.
2: Que no, sí. Perquè no, ahí no va passar res. Ahí no, no, va no passar una cosa tranquil·la. I,
0: sí, sí.
2: I bueno. Entonces, i llavors això s'estava empipant els de Madrid. Estaven ahí molts mosquellats. Pues estava el govern de tot el PP. I bueno, però jo lo que penso que l'Artur Mas anava independentista per tapar les retallades. Luego es va a sumar un altre partit que Indepes no té res, que són Esquerra Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, que aquests tios
3: Esquerra Republicana de Catalunya són independentistes
2: bueno,
3: des del principi.
2: Són les bases, els que estan a dalt no se'l creuen ni ells. És una gent que viu d'això, d'anomar-se independentista. Ni són independentistes ni res. Van allà a viuda del compte com tots els polítics. També es van... I, bueno,
1: quin color toca de moneda el verd? Vinga, pues, sí. Verd. Quin toca el vermell? Surt el vermell. Ja sé que és així. I perquè clar. El poder corrompeix, ja ho sabem.
2: I bueno, és un partit així de dretes com era la Convergència, pues, de cop pues, sembla que va així d'independentista, revolucionari, i feia molt pop que havia la llei mordassa i tot això l'havia votat el de Convergència.
0: La patada en la puerta?
2: Sí, les hòsties que van fotre quan...
0: Ah, no, la llei mordassa era altra cosa, perdó.
2: Les hòsties que van fotre quan el 15M, també els Mossos, les càrregues, també les mandaven els de Convergència. I de cop i volta es tornen ahí, hi rebels, hi contra l'estat espanyol, però bueno, això era... La gent se ho creia, jo no m'hi creia.
3: No, jo no.
2: I, bueno, es va convocar la consulta aquesta de novembre, bueno, no va passar res, i després va vindre la del 1 d'octubre, que ahí se va... I, bueno, ja... I això ja estava vosaltres, no?, també.
1: Sí. A mi que més m'agrada és que, bueno, diguéssim que quan passa tot això, ja sabem, ens prohibeixen votar, dic d'una altra manera, no ens deixen votar. I llavors, seguim fent la broma, on estan les urnes?
0: Claro.
1: Uy, de poco lo enciendo, coño. No eres cosa, anda, que bien que lo hubiera hecho.
0: Sí, sí,
1: pues
0: sí.
1: No me habéis visto, iba directa. Claro, yo creo que debe picar mucho ver que ellos lo tenían clarísimo, que no íbamos a hacerlo. Nos avisaron y eso estaba vetadísimo. Y no pensaban que lo fuéramos a hacer. Por eso nos metieron en tanta contundencia. Pero, hostia, si tenen més excusas que yo. ¿Qui els tenia més excusas? Per demanar el 55, té de ser el president, que passa al Senat, té d'estar apoyat, que por cierto lo apoyó el PSOE.
0: Sí. No va clar, clar.
1: El PSOE teóricamente dijeron, bueno, vale, yo me puedo continuar, no seréis muy duros.
0: Sí,
1: va a ser un poco fuerte.
0: Sí, sí, no, fue así, sí.
1: Y el Ciutadans.
0: No, no, Ciudadanos.
1: Esos son los que le apoyaron para que, claro, cuando se vota en el Senado, entonces sí que ya puedes llevarlo a cabo. Pero esto, ¿quién se hace cargo, señores? Porque él, el ungido por Dios, el ungido por Dios, aunque no tenga, él no puede por sí solo hacerlo, pero luego, como es jefe de Estado, y sobre todo de los militares, comandante en jefe, ¿no se
0: jefe,
1: llama?
0: Sí, sí.
1: Comandante en jefe, puede tomar las determinaciones de ocupar una todo un lugar. Y en este caso se llamaba Cataluña, el lugar que ocuparon. Y nos jodieron, sí, pero bien dados. Cuando se quería votar, la gente se enfadó mucho y aquí subió como la espuma por culpa de ellos mismos.
3: Claro.
1: Porque cuando tú pacíficamente vas a votar y a los abuelos te los llevas en volanda, les pegas porrazos a los niños, a las madres, a la embarazada, indiscriminadamente, y no estás ejerciendo ningún tipo de violencia, el pueblo se enfada, y se enfadó mucho.
0: Hay que decir una cosa, que hay gente joven, que por suerte o por desgracia estamos acostumbrados a las movidas y tal, pero había gente mayor, que en su vida se había metido en follones y no, sí, tenían, no, por qué estar acostumbrados a que les putesen dos tías y nens tampoco. O sea, es que va a ser una ida de olla de ace
1: a mi hija
0: acollonant.
3: Jo vaig sortir corrents de casa d'on vivia abans, corrents cap aquí, cap al barri, a defensar els meus pares.
0: Clar, clar.
3: Efectivament.
0: És això.
3: Va ser molt fort, eh?
0: Va ser una ida d'olla d'ells.
3: Va ser una corrents a defensar.
2: Hi havia també gent que no era indepe i...
1: I
2: que aquell dia no pensava anar a votar.
1: O sigui, almenys no a la, o no a la independència.
2: Se la soplava, no sé què.
1: Bueno, però hi ha gent que va canviar el vot, inclusiu.
0: Sí, sí, no, jo sé d'una persona que m'ho va dir precisament.
2: Hi havia gent que no...
1: No anava a votar.
2: No anava a votar. Però quan va veure les hòsties i tot això, el que està, la salvatjada que van fer ahir els guàrdies civils i la policia, pues, va gent que va veure això i, hòstia, pues, ara vaig a votar. Perquè aquesta gent que està votant, que és això que deies, que era gent major... Jo
1: recordo unes imatges boníssimes, tristes, però bones que estiguessin gravades. Era a Gavà, els col·legis d'aquests així, i en Espiculetos, i els Mossos estan queixant de la manera que estan tractant a les persones.
0: Va ser molt bèstia.
1: Dice, cállate, calla't, que tu tampoc entraràs. ¿Sabes? O sea, con una soberbia, el Picoleto.
3: I els bombers es paren defensar.
1: No, home, els bombers estaven... Solen ser de la penya de carrer, saps?
0: Jo vaig veure diverses coses... Jo vaig veure diverses coses que no havia vist en ma vida. Jo vaig al·lucinar molt, també, perquè la falta de professionalitat dels Picoletos, dels maderos, sobretot dels maderos, aquella imatge dels maderos dient «Dejadnos trabajar, dejadnos...» No havia vist en la meva vida. En la meva vida havia vist tíos dient «Dejadnos trabajar, dejadnos actuar». «Dejadnos actuar, dejadnos actuar».
1: Con bien,
3: que les queremos cascar.
0: O sea, no lo había visto mai. Y policías enfrentándose a ellos. Esto lo no había visto nunca, nunca. Nunca había visto, o sea, vale, ellos interiormente, ellos, bueno, tenían mugudas y tal, como es normal, pues son personas también. Y a vegades me cuesta de creerlo, pero bueno, sí, algunos que son personas.
1: A voltes.
0: Algunos son personas y tal. Pero bueno, nomás ve una, eso, Mossos intentan parar la ida de olla de aquesta gent. Aquesta gent, porque a yo... Per mi va ser una venganza. va ser una venjança. Estaven cremats, no sols de la gent, de dient, els Piolins, ja, ja, ja, ja. O sea, jo crec que això, a part d'això, de la venganza, va ser... O sea, perquè lo de la independència la podrien haver tombat administrativament. No feia falta aquesta contundència. I va ser un posicionament, marcar terreny. Marcar terreny. Nosotros somos España y os vais a cagar. ¿Saben? Bueno. Como lo de la Podemos. Era lo de a por ellos. Lo de la por ellos.
3: La ràbia i la tírria que tenen els catalans el resta d'Espanya.
1: Arreu. Bueno, això ho podrem allargar en algun moment. Potser no és avui, però això és un altre tema que quan estiguem acabant us diré, perquè penso que no arribarem a poder explicar...
3: Podem fer la segona part.
1: Sí, segur, perquè no es podrem. Perquè la conseqüència primer del 156, suposo del 56, ja m'hi no, el número més... Sí, la tens tu, no? Estàs, diguéssim que podem...
2: La conseqüència... Què va passar?
3: Que van anul·lar
0: l'autonomia.
1: El Parlament...
3: L'autonomia, clar.
1: Sí, exacte, el Parlament... Saps bé? El vicepresident, els consellers, estan agafant noves eleccions, la policia estava, o sigui, els Mossos estan sota les seves ordres,
0: clar.
1: I després tot el que s'ha diguin els beneficis de ser espanyol,
0: sí.
1: També se'n tallen.
3: I tots els problemes judicials que va tenir el cap dels Mossos d'Esquadra, què?
1: Espera, que t'anava a dir una altra. Perquè tota aquesta gran invenció de sortida d'empreses... van crear ells mateixos.
3: Sí, bueno, però...
1: Amb aquesta inestabilitat.
3: Ja tornaran.
1: Sí. Saps? La inestabilitat de les empreses que estan aquí, sí. I veuen, això potser es torna una altra guerra civil.
0: Ah, sí, que se van anar moltes empreses. Calla, perquè veien...
2: La Caixa...
0: Sí, van...
2: La Caixa i...
0: Bueno, la jutgessa va dir...
1: Ho van fer, vull dir que com ho van fer, perquè diuen, és que un lloc on quan havia los castillos, no? Si passen hambre, seguro que se rinden.
0: Ja, bueno, clar, això lo del... Clar, ja sé com lo que vos dir. La jutgessa va dir explícitament, o sea, lo va dir molt clar, no estorbeu l'activitat normal, o sea, social, que el follón aquest que van fer... Estaven contravenint una ordre directa de la jutgessa. O sea, la policia que té que complir les lleis estava descomplint les ordres de la jutgessa, que va dir que no estorbeu la normalitat de l'activitat social d'ells.
1: A part que ja era normal que tinguessin gelos perquè com es cobren diferents sous i que ens odien, a més, però a més es van queixar i per això els van posar el que deies al cap, pues el van acusar de sedició per no haver donat cops de porra més durs. Perquè havien sigut molt durs. Que no era manera de fer la feina.
0: Clar,
1: no? Clar, ja sé que li saltin a l'ull, per dir d'una manera. I sin coix. La sangre. Era indistint... O sea, que alguna vegada... Perquè no li peguis. Si ho has escoltat... Bueno, no m'agrada pas, però... Hòstia, els altres són pitjors.
3: Jo vaig veure una pintada que posava. A mi no, només em peguen els Mossos.
1: No, és una mica això. Bueno, si te va algú que sigui el seguit tu, que els altres ens odien tant que ens maten. O sigui, no és que em peguin, és que em maten.
0: No, bueno, jo va ser molt bèstia. I va haver gent que quan jo vaig sentir encara em va... Bueno, l'altre dia vàrem posar una altra vegada les imatges i em va posar una altra vegada la mala folla dintre del cos, no?
1: Saps on no veig les imatges? De les tanquetes a la Diagonal.
0: Ah, no, clar, això no va sortir, no?
1: Sí, bueno, va sortir per la televisió.
3: No,
1: sí.
3: jo vaig veure una foto que era...
1: Bueno, però les búsquedes no, però... segurament ja no estan.
3: No, clar. Però que hi havia... Me'n recordo que li vaig dir a la meva...
1: I va ser grava, però si bé semblava.
3: Estava una altra feina i li vaig dir a la meva jefa, has vist la Diagonal plena de letxeres? I em diu, què és una letxera? I dic, hombre, les furgonetes esas que reparten letxes.
0: Vale.
1: Pues sí que reparten, sí. Bueno, y luego nos vienen los ocellets. Luego viene el grupo de los ocellets, el violín.
0: No, claro.
3: Bueno, això va ser molt bo, que ridícul. És que hasta per això han de fer el ridícul.
0: No, clar.
3: Fins a l'últim moment, fent
1: sí,
3: el ridícul.
1: Sí, però això ja ho amaven, perquè el Rajoy ja havia avisat. De la seva manera, no volia ser de contundent.
0: No, i un detall important...
1: Com a nivell polític, no estic parlant com el que jo m'agradaria sentir com sentiment, sinó intento dir com política, i segurament això ja s'estava... Ja feia un temps que s'estava dient, perquè ja havíem tingut...
0: Estava coent, sí.
1: Ja havíem tingut un abans davant d'aquest referèndum. I ja li havien tocat el crustó. Ja pensaven que es pararia això, però no es paren. I com ho fan? pensava, infiltra la gent, que... és el moment de l'espionatge, de l'infiltració de gens, als Ateneus, a tot arreu van infiltrar policies.
0: És veritat,
1: recordeu-se també.
0: Sí, sí, me'n recordo ja.
2: Fotem una cançó?
1: I... sí.
0: Bueno, un detall important, abans de posar la cançó, pensem que eren una pinya entre ells, doncs els superiors de la policia els van... els seus...
1: quins? Els nacionals?
0: No, no, els superiors de la policia nacional, els barcos, els vaixells, els posien una comida de merda, o sigui, ni siquiera els trataven bé ells.
3: I a més, no, ja es veu que varen denunciar que les habitacions eren una merda, que tot, que...
0: perquè
3: que
0: vegi...
3: malament.
1: Van anar a algun lloc, no era Mangrati, però era molt a prop, no sé,
0: Calella,
1: Santa Susana, no van rebre per aquella zona, Però Santa Susana, a mi ja sabem perquè tenim el festival, perquè van anar a parar allà els fatxes, doncs ara tots els fatxes van anar a Santa Susana, els agraden molt. Pues, els fotien a fora, no els hi volien llogar a les habitacions.
0: No, clar.
1: No sé si se'n recordareu d'aquestes.
0: Sí, sí que me'n recordo. Ja te digo.
1: Jo m'acordo d'una frase molt bona, que la tinc apuntada, però si no m'acordaré, que d'aquestes frases així, que són com bum, la gran bomba. Esto es un atentado contra los intereses de España. Sabéis quién es, ¿no?
0: Hombre, el M. Rajoy, ¿no? Sí.
3: Pero, ¿quién, pero todavía no ha quedado claro quién es M. Rajoy.
0: Sí, ¿no?
3: Yo no creo que no...
0: Aquel del alcalde, ¿no? ¿Era?
1: Esta también te va a gustar.
0: Es el alcalde el que dijeron.
1: Te va a gustar también esta
3: canción.
1: Sí. Seguro.
0: Señor guardia.
1: Lo que pasa ahí.
3: Las Predices Clinics.
1: Es que vaig estar
2: molt culés.
3: Sí, molt culés.
0: Molt culés.
3: Som de parella de Sant Andreu, penso, si no m'equivoco.
2: Un Martorell.
3: No, Martorell, no sé.
1: Bueno,
0: som martorellens.
1: És català.
0: Som catalans, som de casa.
1: Som de català, que surti, va. Com es diu la pel·li aquesta?
2: Va posar la cançó de Després dels Clínics, Senyor Guàrdia, de l'1 d'octubre. Les urnes i tot això.

0: Bueno, pues nada, otra vez estamos aquí con las movidas surrealistas. Pasaron en este estado democrático. Bueno,
1: le daban democracia y no lo es. Le daban democracia y no lo es. Yo creo que no hay nada peor que te prohibieran tus derechos como ciudadano, como pueblo.
0: No, no, es que aparte no, votar, o sea, ya ves.
1: Las cosas que hizo salir la gente.
0: Votar,
1: o sea. Y luego las cargas policiales eran contundentes, indiscriminadas. No miraban si ahí eran niños, si era una abuela, les daba absolutamente igual.
0: Bueno, hasta había un señor mayor que iba con su perro y le pegaron una hostia, lo tiraron al suelo y el perro y tal. O sea, lo que estuvimos viendo.
1: Ellos eran los terroristas, perdóname.
0: Hombre, totalmente, totalmente.
1: Ellos hicieron el terror.
0: El terror era.
1: Nosotros simplemente nos defendimos.
0: Bueno, estaba lo que estaban viendo para la tele era unas cosas que no estaban flipando, no los creían, no creían lo. Y lo peor es que ser tremenda España lo justificaba. O sea, es no, como que no iba con ellos, ¿no? O sea, a sobra decían que lo habían fet molt bé als policías. Pero
1: y por eso habían 63 encausados, ¿no? Que luego desaparecieron los encausados.
0: Sí, sí. Bueno.
1: Fuerte, ¿eh? En el primer ataque 63 encausados.
0: Sí, no, y a mí Valentí, oye, es que nos han herido y no. Venga, ya, tío, está trabajando de madero, que eres macho. Y aparte una otra cosa también, que no se me olvide. A España va a haber recolzament violentament rebutjat per les forces de allà d'Espanya. O sea, ja veient que es va manifestar recolzant a la gent de l'1 d'octubre i va ser, pues, bueno, també...
2: Brutal. Li van donar, però...
0: Li van donar hasta el alcalde d'identitat.
2: A Madrid sembla que li van donar més que a l'altre Catalunya.
1: Estava en un moment perdida.
0: Sí, sí, que va gent que va recolzar a Espanya, a Madrid i a diferents llocs, va recolzar.
1: Més que aquí... Claro que no se les desentien, que és que ellos van fer otra guerra. Claro, ellos estaban muy pendientes de tenernos a correr a pieta y con bozal y que nadie... del Estado se les escapara, porque podía saltar rápidamente en Madrid, que una pasará, y los Euskadi, y hasta los gallegos, lo que pasa es que tenía hermanitas, que a lo mejor se lo apaña bien.
0: Sí, bueno, claro.
1: Pero era muy fácil. Y que tampoco se pretendía eso, que se revolucionara el gallinero, porque nadie realmente queremos una guerra.
0: Bueno, de feta ya...
1: Nadie la queremos, lo ya... que quieren es que me pisen.
0: Hi ha una actriu catalana, que no em sembla que és molt gran o és amor, no sé, que va dir a la gent d'Espanya i de diferents llocs nosaltres no ens independicem contra ningú, o sea, no estem volguent anar contra ningú. O sea, és una cosa que va dir...
3: Jo no soc antiespanyol.
0: Clar.
3: No volem formar part de l'estat espanyol.
0: Era una cosa que semblava com que era un atac contra Espanya i tal, i no, no sé si era la Carulla o una d'aquestes, va dir que no, no, que nosaltres no ens manifestem contra ningú.
1: No, hi ha gent que no. També van sortir cantants molt típics d'aquí a defendre això. El primer que va sortir, un dels primers, va ser el Serrat.
2: Ah, però no...
1: Ah, no, sí, per la independència. Sí, van bé bastants. Uns altres no. Com pot ser Estopa, doncs van dir que no, que ells no volien independència. Però t'ho diuen a la cara, i a mi això em sembla bé. Sí, majoritàriament tota la gent que ho deia eren, no, per dir-ho d'una manera, nouvinguts. O sigui, gent d'arrel, de fora d'aquí, vale, no els interessa per res. Si no ets català, no t'interessa la independència. No, clar, és més complicat que t'interessi.
0: Bueno, però també hi ha un grup de gent d'Espanya que va solidaritzar-se amb la gent independentista de Catalunya. No me'n recordo com es deien, però també van posicionar-se en contra d'Espanya, no? O sigui, en contra de tota la moguda que... No sé si us recordeu això.
3: Sí, sí, em sona.
0: I això també va... Això també li va doldre bastant. I bueno...
2: Bueno, després dels fets d'octubre, d'aquesta del referèndum va haver una vaga general.
1: Sí.
2: Un dia de vaga general.
1: Després del primer dia de vaga, de mani potent,
2: sí. Els
1: que dos... ja es deia vaga,
2: sí,
1: vaga,
2: sí,
1: vaga
2: ja,
1: general.
2: Ja es veia estava... venir, sí. I bueno, ja a la vaga, pues, era curiós que jo, uns col·legues meus m'han dit que hi havia més gent anarquista que indepe, perquè al matí es va fer una concentració davant de la seu del PP al carrer Urgell, i allà estaven totes les banderes de la CNT, i després a la manifestació de la tarda també van acudir molts anarquistes. Però bueno, que no, els anarquistes no eren independentistes, però estaven en contra de la repressió policial que havien fet.
1: Però és que allí va sortir fins i tot la iaia a dir que això no estava bé, que haguessin pagat el seu net.
3: Bueno,
1: hi havia preguntes
3: veure...
1: estúpides de gent de fora d'aquí, de premsa, sí, que deien, els teus pares ho saben, els teus boys, i com se senten, diu, orgullosos, perquè ells no ho poden fer i m'apoyen a mi.
3: I no sé si us pareu donar compte que... la barbària va ser pel dematí. Després, a migdia, de sobte, va parar tot de cop. Això és que algú d'algun lloc va trucar i va dir, pareu això. I es van cagar els espanyols.
1: La que tu dius el dia d'abans de la vaga general, em sembla que va ser aquella que van tirar les bosses de basura. Jo me'n recordo que anava jo amb les meves filles i buscant bosses de basura per tancar-li davant de la delegació del govern.
0: Ah, sí, no, clar, sí.
1: No, clar, jo el tinc al costat, o sigui, m'assajava cada dia.
0: Bueno, i hi ha una víctima...
1: Només volia xafardejar.
0: Se'n diu Roger Espanyol, no? Se'n diu el noi aquest, no? Que li van fotre l'ull.
3: Sí, sí.
0: Bueno, avui ha sortit...
3: No, avui és per la penya barcelonista, aquest noi, aquest senyor.
0: Pues va sortir... bueno, es veia... claríssimament el antidisturbi aquest que enfocava això de les boles aquestes, sí, contra el terra, i li va donar, o sea, era una prova claríssima, no? O sea, la prova era, o sea, no havia marge per l'error, no? I bueno, encara estan liats i tal, no? I a part una altra cosa, que les boles aquestes estaven prohibides aquí, no podien fer-ho.
1: Sí.
0: Fer-ho en contravenir una llei que...
3: Catalana, sí.
0: Catalana, sí, sí.
1: Tens alguna música, vols acabar de dir alguna cosa?
2: Podria posar una cançó?
1: Va, mentre que la poses, només m'agrada dir...
2: Sí, sí.
1: O vols dir alguna cosa, tu? No, no, que ens tractaven a nosaltres com si fossin terroristes, o menys que terroristes.
0: Bueno, ja, sí, sí.
1: Perquè penseu que la llibertat de premsa no existia. Sí, aquí sí, però fora d'aquí no. Perquè l'Estat ho tenia tot supercontrolat. Llavors, tot el que passés cap a la resta... estava molt filtrat. I nosaltres només es veia que nosaltres cremem en cotxes, que nosaltres, però no veien el que feien la policia. Ho sé perquè va gent que va vindre aquí i va dir, esto a nosotros no nos ha llegado.
0: Exacto.
1: Os tratan de vántalos.
3: Sí, sí, sí, no, i jo me'n recordo perfectament que abans de tota aquesta moguda jo vaig anar a treballar a Madrid i al migdia vas anar a descansar una mica, una estona, res, mitja hora a l'hotel, i vas posar les notícies de Telemadrid per curiositat. I vaig al·lucinar. Los catalanes. Era el monotema, però això fa molts anys. Los catalanes.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I li dic a un company de Madrid... Escolta, que he vist les notícies i això no...
1: Això no és veritat.
3: Això no va així, eh?
0: Estàs viaixat.
3: Em deia, sí, sí, sí. Si
0: ho és així...
3: No, tio.
0: T'estan enganyant, demà.
1: Mira a Barcelona i ho veuràs, nen. Això l'hem dit a un d'Andalusia. Va vindre que va aquí.
3: Los catalanes. Era el monotema.
1: Allà que tenim una cançó boníssima.
3: Era el monotema.
1: Mira, que aquesta t'agrada.
2: La cançó de Utsioka...
0: Utsioka 95!
2: No són espanyols.
1: A tu no t'agrada aquest, sí, no?
3: Sí, són amics meus.
2: Vinga.
0: Els coneixem, sí.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía.

A contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

0: Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 22 de junio de 2026. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda FM en el 91.4 del dial y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas comerciales de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que entrar en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641-38-67-68 o intervenir en directo. Podéis llamar a este teléfono, el 641-38-67-68. También visitar nuestras redes sociales de CGT Bus o de la gente rosquera. Y bueno, temas que tenemos hoy por aquí. Hay muchas dudas sobre cómo reclamar los festivos trabajados, qué es lo que nos corresponde. También tenemos que hablar de la negociación del convenio. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos aquí al compañero Jordi Ballester. Buenas tardes, Jordi.
1: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos también a Óscar Mellado. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Ya os aviso que tenemos el estudio hoy bastante lleno, ¿eh? Tenemos también a David Llobet. Llobet, por ahí.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y a Jordi Andrés, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes y a
0: tothom. Hola, buenas tardes. Y Isaac Bonet, hola.
5: Buenas tardes a tothom.
0: Y Francesco, ¿cómo no? Bueno, espera, Francesco, que
6: espera,
0: te...
6: buena tarde a todos.
0: Ahora
6: sí que me escoltas. Sí.
0: Bueno, y entonces, pues nada, yo soy José Manuel Fernández y aquí empieza un nuevo programa de Radio Rosco. Hoy nos ha venido a ver el Feliu Madaula, que es el vicepresidente del Observatorio Ciutadà contra la Corrupción. Bueno, nos interesaba que vingués a explicarnos qué es el Observatorio i per què es va fer en aquest moment. Bona tarda,
7: Hola, bona Feliu. Tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Bona tarda. Doncs res, sabem això, que existeix l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que és una entitat que agrupa més de 70 organitzacions i estan compromeses contra a lluitar contra la corrupció i a favor de la transparència. Per què es va crear aquest observatori?
7: Sí, el de les 70 entitats que s'han adherit al Pacte Social contra la Corrupció. Això del pacte va ser signat per un seguit d'entitats, també les forces polítiques parlamentàries que van voler, no totes, i es va fer el 2015. Ara, l'any passat, vam celebrar el 10è aniversari. Hi havia una sèrie de mesures a implementar. Una d'elles era crear un observatori per fer el seguiment dels acords que contemplava, les mesures que contemplava el Pacte Social, i aquest observatori es va crear formalment l'any 2021. No totes les entitats del Pacte Social formen part de l'observatori. L'observatori s'hi pot formar part com a entitat, a la qual us convidem també a formar-hi part, hi ha sindicats, i també persones a nivell individual. Aquest observatori intenta doncs vetllar perquè els acords que es prenen doncs es duguin a terme, perquè és molt fàcil fer pactes i escriure sobre el paper, però llavors la implementació resulta que no es du a terme. Nosaltres, amb el 10è aniversari i a través d'un estudi que es va fer doncs per part de persones de ciències polítiques i socials, es va demostrar que la majoria de les mesures no veien avançat, no s'havien fet, tot i que moltes d'elles estaven possibilitats que l'administració catalana, bé sigui el govern o el Parlament, les duguessin a terme, però no s'estan doncs desenvolupant. Llavors, aquest observatori ha fet una eina que en diem cimeres contra les causes estructurals de la corrupció, que la primera va ser el 2020, s'ha fet cada dos anys, i en aquestes cimeres, en pla d'igualtat, ens reunim les forces parlamentàries adherides al pacte, les entitats adherides al pacte i els òrgans de control que hi ha a Catalunya, la Sindicatura de Greuges, de Comptes, la Fiscalia Anticorrupció, l'Agència Tributària Catalana, l'Oficina Antifrau i l'Oficina de Protecció de Dades. Tots aquests organismes, més les entitats i més les forces parlamentàries, adopten un seguit d'acords després d'un procés participatiu en què tothom pot donar les seves propostes i es valoren i es prioritzen. Aquesta última, que es va fer l'any passat, el 2025, es van adoptar 11 acords o mesures. A cap d'un any fem un estat de comptes i, a més, s'ha fet una presentació en l'oficina, en el Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Afers Institucionals, i malauradament de les 11 mesures només n'hi ha una de complerta, i l'han fet la Comissió de Seguiment i Impuls dels acords de la Cimera, que són les entitats cíviques. No ho han fet les forces parlamentàries, no ho ha fet el govern de la Generalitat. Per tant, ens trobem a trobar que després de 10 anys i després de 3 cimeres, els acords que es prenen no els estan adoptant. No tenen prioritat per les forces polítiques, ni pel Parlament, ni pel govern de Catalunya.
0: Molt bé. Llavors, diguem, per sobretot el sentit que té aquest programa, que ens dediquem als problemes socials i principalment als laborals de la nostra empresa de TMB. En aquest cas, sota el meu punt de vista, la corrupció sempre afecta a tota la gent treballadora, perquè tot el que s'escapa per una banda són coses que o serveis que deixen de poder aprofitar les persones, la ciutadania en general. Llavors, clar, això pot ser en una nostra empresa o en qualsevol altra empresa, doncs pot haver-hi corrupció en els processos de selecció de personal, les promocions internes, pot afectar el futur laboral de les persones, en les percepcions o drets que puguin tenir també, perquè evidentment si hi ha diners que s'escapen per una banda no arribaran al seu lloc. Llavors, en aquest aspecte, si una persona treballadora de qualsevol administració, o no treballadora, ciutadana en general d'una administració o d'una empresa pública, si detecta alguna irregularitat, clar, aquestes persones potser no tenen confiança a la seva empresa o a l'administració on han detectat aquesta irregularitat i no s'atreveixen a denunciar. L'Observatori, en aquest cas, podrien ajudar-li a encaminar per on podia evidenciar o denunciar aquesta situació?
7: Sí, nosaltres un dels objectius de l'Observatori és assessorar i acompanyar en casos de corrupció, però no podem particularment atendre els casos denunciats perquè no tenim estructura en aquests moments. Uh-huh. Sí que els podem assessorar dient doncs, a quin lloc poden anar, perquè sí és cert que els canals interns de denúncia no tenen la confiança del personal perquè s'estan rebent represàlies per part de les persones que denuncien, i això la llei, tot i que preveu que hi ha d'haver-hi un suport jurídic i un suport psicològic, la persona que denuncia acaba normalment bastant fotuda. Llavors, nosaltres sí que podem intentar dir quins són els passos que es poden fer. Sobretot, abans de denunciar, cal doncs, tenir clar doncs, tot el circuit, i amb això estem demanant a l'Oficina Antifrau que es faci un organigrama o un diagrama de quins són els passos a seguir, que no està del tot fet, però sí que intentem acompanyar i recomanar què poden fer. En aquests casos, doncs, és important que la persona sigui conscient de quin risc té, i nosaltres aconsellem de fer-ho col·lectivament. És a dir, que en el cas d'un sindicat és interessant la possibilitat de posar les denúncies de forma col·lectiva, perquè la repressió pot ser menor, no? I la llei encara no té les mesures cautelars per evitar les represàlies.
0: Sí, perquè és important això, no? Que quan una persona ha vist o ha detectat una irregularitat i té pensat denunciar, saber quina repercussió tindrà a la seva vida després, perquè és un camí molt llarg i pot patir moltes represàlies. Llavors, en el teu cas, perquè totes les persones quan s'atreveixen a final a donar la passa per denunciar o per començar a fer una activitat contra la corrupció a la seva vida, sempre hi ha aquella espurna, aquell detonant que fa que aquesta persona decideixi donar aquesta passa. En el teu cas, recordes o tens clar quin va ser?
7: Bé, nosaltres ja havíem estat treballant amb el que en dèiem Parlament Ciutadà, que volíem parlar des de la ciutadania, i el que intentem és crear eines de cocreació que sigui doncs, els agents implicats en un tema que participin a l'hora de prendre les decisions i de fer coses. A partir d'aquest Parlament Ciutadà doncs, va sortir el Pacte Social contra la Corrupció i després l'Observatori. En el meu cas particular, que soc de Sabadell, a més, el 2013 va haver-hi el cas Mercuri i vam crear la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció i vam presentar-nos com a acusació popular en el cas Mercuri, i gràcies a això hem tingut accés a tot el procediment judicial i estem presents en cada un de les peces que s'estan encara judicialitzant.
1: Sí, bona tarda, Feliu. Una coseta que els oients els aniria bé saber, perquè quan parlem de corrupció en primera instància el que tothom li ve la mà al cap és quan un posa mà a la caixa i es queda uns diners per un mateix. La corrupció és algo molt més ampli. Ens podries més o menys posar alguns exemples perquè es vegi el ventall de lo que és una corrupció? És a dir, entenc que hi ha el que és el tràfic d'influències, és a dir, endollar persones en certs càrrecs, a l'ús de donar contractes, ha dit, mitjançant licitacions o contractes menors a persones afins o beneficiar tercers, diguem-ne, és algo molt més ampli, no? Vull dir, crec que s'ha de fer consciència perquè molta gent potser no té clar ben bé què és corrupció, no?, en les entitats públiques.
7: Bé, corrupció vol dir corrompre, i corrompre és alterar les condicions, induir a obrar il·legítimament afavorint a unes persones en contra de les altres. Hem dit aquí que les classes treballadores i són les que tenen menys protecció, i per tant corrupció és afavorir qualsevol èlit, afavorir qualsevol persona en contra de l'interès comú o del bé comú, no? Llavors hi ha moltes pràctiques que crec que són fins a 16 delictes que el Codi Penal preveu que són motiu de corrupció, però un delicte com a tal de corrupció no hi és. Hi ha totes aquestes males praxis que s'han anat mencionant.
1: Tipificades article per article.
7: Sí, per article. I llavors estem fent precisament un mapa de la corrupció de Catalunya en el qual, doncs, agafant totes les sentències que hi ha en aquests casos del Codi Penal, que malversació, tràfic d'influències, enxufar les persones, contractació pública, que hi ha hagut doncs, males praxis, tot això doncs, ens donarà un resultat de quins casos de corrupció hi ha. S'han recollit més de 200 casos i estem intentant doncs, posar una mica d'ordre en tot això.
1: Val. Llavors també comentaves que dels 11 punts, dels 11 acords que s'havien d'arribar per tal de buscar les millores de cara a en el pacte aquest de la corrupció, només se'n va fer una. Llavors entenc que des del punt de vista de les forces polítiques hi ha l'assignatura pendent de diguem-ne, de posar-se les piles, és a dir, de tenir peny de consciència i ser els primers en donar exemple, no? Entenc que els partits polítics, no? Diguem-ne, els partits polítics haurien de ser els primers, ja no com a partits, sinó com a representants dels ciutadans, que haurien de promoure que les institucions clarament tinguin tots els mecanismes per garantir no només de facto amb codis ètics, amb òrgans de compliment, etc., sinó que realment hi hagin mecanismes d'auditoria independents que verifiquin que realment funcionen correctament.
7: Sí, estic d'acord. El que primer que han de fer és complir amb els compromisos que prenen. I, en principi, doncs, nosaltres els anem recordant doncs, periòdicament el que no s'està fent i que ells han acordat fer. També cal avançar cap a la cultura de integritat, és a dir, no es tracta de dir que tot es fa malament, perquè doncs, hi ha casos que es denuncien i que han sortit gràcies a aquests organismes de control i gràcies a perquè doncs, hi ha un sistema que ens agrada més o menys, però que hi ha vegades que funciona i permet doncs, treure a la llum casos de corrupció, però també hi ha molts casos que no s'estan estudiant o analitzant i cal doncs, avançar amb això. I els partits polítics, doncs, en lloc de ser una font de confrontació i de destruir l'altre, han d'intentar buscar el bé comú i resoldre les necessitats de la població i no anar a buscar el benefici de part, sinó a buscar un bé comú que no sempre s'està duent a terme.
0: Molt bé, doncs des d'aquí fem una crida a que tots aquests canals que ha de denúncia per aquests casos de corrupció siguin eficaços, perquè el que fa aquesta, la manera d'actuar d'aquests canals és que al final es creï una impunitat o una percepció d'impunitat de les entitats o de les administracions que fan aquestes irregularitats. No sé si vols afegir alguna cosa més.
7: Bé, nosaltres estem intentant ara fer una carta oberta a totes les entitats que hem dit abans, les més de 70 que van signar el Pacte Social contra la Corrupció, per reformular una mica aquest pacte, perquè veiem que l'experiència, doncs, els acords que es van prendre no s'estan duent a terme i hem de fer un replantejament de dir, bueno, davant de la ineficàcia i la manca de resultats, què fem, no? Hem comptat amb la col·laboració de la universitat amb 4 estudiants en pràctiques que estan doncs, treballant aquests temes i precisament ho volíem fer la presentació ara perquè ha sigut a final de curs, però sembla ser que ho deixarem pel setembre i convocarem a tothom perquè doncs, ens emplacem a veure doncs, què podem fer entre tots perquè les solucions les hem de fer de forma conjunta i col·lectiva.
1: I quan parles d'adhesió, a part de les entitats o les persones individuals rellevants que vulguin adherir-se, ens públics també es poden adherir?
7: No.
1: Entenc que no, perquè són part, diguem-ne part, que haurien de ser controlades. Llavors, quin missatge des d'aquí enviaries a cada ens públic, cada tot el que és públic, per tal de que tinguin present com han de funcionar? Què és el que demanaries?
7: Nosaltres, com a observatori, l'observatori, les persones que integren l'observatori, les entitats que integren l'observatori i les persones associades a aquestes entitats, volem ser tots observadors, vull dir, els estem vigilant, que sàpiguen que amb això sí que tenim una certa constància i que no els deixarem d'estar sobre i d'anar fiscalitzant el que fan.
1: Entenc que llavors seria clau una transparència a les pròpies pàgines de transparència completa, no?
7: Sí, sí.
0: Bueno, aquest és un dels objectius del pacte diguem, i de l'observació que fa l'observatori de que es compleix aquest pacte, diguem.
1: Molt bé. No?
0: Sí, molt bé. Sí. Doncs moltes gràcies, Feliu. Moltes gràcies. Molt interessant tot el que ens has explicat. I ara, per posar un punt i a part, recordarem que el dia 18 ens va deixar el nostre company l'Alberto Fontaneda el passat dijous i bueno, vam estar a la cerimònia, una cerimònia molt emotiva, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, un gran company, molt bromista i que ens feia riure molt. Bueno, posarem una cançó molt cridanera que va sonar a la seva cerimònia. No sé si és la més adequada per una cerimònia d'acomiadada, però la posarem aquí perquè sabem que li agradava molt. Que siguis molt feliç allà on estiguis, Alberto Fonta. Bueno, després us dic quina cançó és. Ara de moment només l'escolteu. Ja sabeu que esta canció solo la podreu escuchar en radiorosco.contrabanda.org. Després ja, si alguien quiere decir algo de l'Alberto, que aquí somos muchas personas que lo conocíamos bien, pues ya haremos algún comentario.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
7: それは聞いた。お前が弾に当たって気絶し、その気絶から覚めた時、介護をしていた私に言った話だ。それはお前が気を失ってる時に見た夢だよ。

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, bona tarda. Aquí comença l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, avui estem gravant a casa, així que estem encara experimentant amb una taula nova que tenim. Si sona una mica precari, no és perquè falli la taula de la ràdio, que aquesta ja l'hem...
1: Que també.
0: L'hem abandonat, sinó que estem fent proves amb una taula nova. I bueno, avui us hem preparat un programa carregat de novetats. Feia dies que no fèiem programa així amb una mica d'agenda i novetats discogràfiques, així que avui aprofitarem. I que probablement sigui l'últim de novetats de la temporada, perquè ja el juny ja no sonaran cap programa més, el juliol farem un parell o tres, així que...
1: Sí, tenim pendent la segona part de l'Especial Baixos, que vam fer la setmana passada, i per finalitzar, com sempre, el resum de la... Bueno, els que més s'ha agradat de la temporada, així que

0: I bueno, com sempre, recordem que a part de Contrabanda FM estem sonant també doncs, a altres ràdios que fan, ens remeten al programa, els agraïm des d'aquí, saludem tots els oients, doncs la gent de Somrigui FM,
1: Radioactiva en Alcoi,
0: Radio Topo a Zaragoza,
1: Radio Gallinera en Val de la Gallinera,
0: Irola Irratia a Bilbao
1: i Ovejas Negres per tota la galàxia.

I vinga, anem al primer tema del programa, una cançó dels Scatalites, un clàssic, el Christine Killer, i comencem aquest programa doncs, carregat de novetat bastant interessant.

0: Molt bé, doncs aquí ha sonat aquest primer tema de la nit, aquesta cançó dels Scatalites, que sempre venen de gust d'escoltar. I bueno, altra banda que també ens agrada escoltar molt, els Smooth Vins, que avui els tindrem sonant de fons. I comencem amb la primera novetat del programa. Doncs ens ha sorprès les Testarudes amb el primer EP. Tenien diversos singles, un EP, i doncs acaben de publicar l'Aymara, el primer EP, que la veritat que hi ha un salt qualitatiu, jo crec, amb els temes.
1: Sona prou bé. Jo, la veritat és que he pogut escoltar el disc una vegada, un parell de vegades aquesta setmana, però sí que és veritat que sona prou bé. Els temes estan molt currats. Molt alegre, no? Com sempre, jo crec que transmet una mica, no?, la festa i el bon rotllo que tenen sempre els concerts, les testarudes, perdó. I la veritat és que sí, sona prou bé. I bueno, suposo que ara de cara a l'estiu estaran actuant per un munt de llocs, així que hi haurà moltes oportunitats de veure-les en directe. Van estar presentant el treball fa unes setmanes aquí al Paral·lel amb Magarruda, en aquesta banda brasileira. I aquest Aymara, editat per Buen Ritmo, crec que ja ha sortit, no? Perquè crec que la data era el 18 de juny. I bueno, hi havia una comanda que podies demanar el disc signat per la banda. No sé si encara és possible o no, però bueno, si no, ja a Buen Ritmo us podeu fer una còpia d'aquest LP del Aymara de les Testarudes.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest tema de les testarudes anem a passar a la següent novetat, doncs el nou treball dels Smooth Beans de mà de Liquidator, titulat Sin Dudar. Que bueno, és aquest que esteu escoltant de fons. Hi ha tercer LP, primer amb canvi de cantant, sí que hi havia hagut algun single i tal, però primer treballia amb cara i ulls amb la nova cantant.
1: I bueno, la veritat és que bueno, potser nosaltres no som molt equitatius perquè és una banda que ens agrada molt aquí el programa Els Esbutins, així que potser la nostra opinió no compta molt, però bueno, ens ha agradat. La veritat és que ja havíem vist el grup amb la nova cantant, però bueno, encara no havíem pogut gaudir de cap LP grav, no? Enregistrat en la nova formació. I estem molt contents, la veritat és que sona prou bé aquestes melodies, aquests cors que tant ens agraden aquí. I sí, és segurament un dels treballs que m'assonaran en les darreres setmanes.

No, no innoven, però bueno, és que ho fan molt bé, els Smooth Beans. També potser fan més barreja de veus, no? La cantant, ara em recordo l'altre noi que canta també. Sí que jo crec que han trobat com un punt mig entre la banda, la primera formació i la nova, i està molt bé. Musicalment és, bueno, no hi ha cap sorpresa, és so Smooth Beans 100%, i no defrauda. Anem a escoltar un tema sencer d'aquest Sin Dudar, la cançó titulada El Efecto.

0: I tornem amb una banda doncs, que ara fa un any ja havien tret un single i sembla que han tornat a treure un nou single ara fa uns dies, el mes de maig, la família Torelli. Es tracta d'una col·laboració amb Roger Ribas, així com una versió d'Up que han fet, no? L'home del Dab. No sabem si és com un avançament d'alguna cosa una mica més grossa o no, un single només.
1: Sí, perquè darrerament ens sorprenen així la família Torelli, que treuen aquests singles així sense massa informació. Hem estat intentant investigar una mica, però no tenim molta més informació que compartir amb vosaltres. Però bueno, sempre contents de presentar temes d'aquesta banda que ens agrada. I a més, bueno, aquesta col·laboració amb el Roger Ribas, tot un, no, un referent de les tecles aquí a l'escena. Així que bueno, a veure què us sembla aquest tema.

0: Molt bé, doncs aquí seguim. Esteu escoltant l'Escarlata O'Hara al 91.4 l'FM, Contrabanda. Avui fent un programa de novetats que feia dies que no en podíem fer. I seguim amb un altre... És un single, en aquest cas, un avançament del que serà el nou treball de la gent dels Northeast Skagit Orchestra. I la veritat és que han tornat com als seus clàssics i ens ha agradat molt.
1: Sí, prometen que és un altre banda en el que tornen als orígens de la banda, aquesta Big Band, en el que recitaran uns quants estàndards de jazz, però bueno, sempre amb aquest toque jamaicà, no, dels jazz que posen. I bueno, la veritat és que nosaltres encantats, perquè sí que estava, ens agradava el salt, no, aquesta fase que hem tingut una mica experimental, podríem dir, no? Que hi havia temes molt, molt guapos, però bueno, ens agrada més. Nosaltres, bueno, ja sabeu que som més clàssics, tirem sempre pel mateix. I així que bueno, molt contents que tornen al redil, aquest del Northeast. De moment aquest single, i suposo que en breu, en poques setmanes, tindrem el LP ja per aquí.
0: Que bueno, si ho hem dit, que és un single que... L'avançament del nou treball que l'edita Brixton. I bueno, és un estàndard de jazz, el Whatever Lola Wants, doncs reinterpretat pels Northeast Skagit Orchestra.

0: Molt bé, doncs seguim després d'escoltar aquest tema dels italians Narcisse Caixas Orquestra. Seguim amb un tema que, bueno, un single que publica la Panxita ja fa uns dies, el passat 8 de maig. Es tracta d'un single on apareix amb Paranoia i els Soul Adventures, sona molt bé tot el que fan.
1: Sí, tot el que fan els seus Adventures aquí ens mola molt, i a més la veu de l'Amparo, pues, una bozarrón, així que una bona barreja. A veure que, si us agrada.
0: Anem a escoltar el single aquest, que es titula La Verdad.

0: Molt bé, després d'escoltar aquest single d'en Paranoia que han gravat amb la Panxita Records, amb la gent del Soul Adventurers, seguim amb més temes de la Panxita Records. Anava a dir novetat, però aquest s'havia quedat una mica al tintero, l'hem rescatat, és un tema que vam publicar a principis d'any, però bueno, havíem anat arrossegant i avui aprofitem i el posem, doncs, un tema que va treure la gent dels Roof Bandits amb la Panxita Records. N'hi ha un altre més nou també que han fet amb el Soul Adventurers.
1: Sí, ho deixem d'aquí a 6 mesos o així, no?
0: Sí, per la tornada a l'estiu el posarem.

Doncs anem a escoltar aquest single dels Roof Bandits, doncs aquesta banda que no para de treure temes, la veritat que estan força actius, i escoltem aquest Venus dels Roof Bandits.

0: Molt bé, doncs ja anem acabant el programa, anem a rescatar una última novetat. És un invento, no?, una mica?
1: Sí, bueno, aquestes coses que fan ara, no? Bueno, no ho sé. A veure, posarem perquè és el gran Antonelis i tot el que tingui que veure amb aquesta llegenda ens agrada. Però sí, és com han rescatat unes gravacions antigues, han fet com una mica d'enginyeria de so amb la veu, per retocar la veu i tal, després han regravat les bases i els temes instrumentals i, bueno, pues han tret de la màniga un nou àlbum d'Antonelis, que, bueno, amb moltes pinces, no?, jo crec.
0: Sí. Jo crec que han intentat imitar el que fa últimament Liquidator, però amb una mica menys de gràcia. I té un so bastant curiós, però, bueno, com que Antonelis ens agrada molt, escoltarem aquest pòstumus àlbum, doncs aquesta reinterpretació dels temes d'Antonelis amb la veu original. I anem a escoltar un tema, el Love Again d'Antonelis.

0: Bueno, com veieu, doncs un disc bastant experimental en el que a Rocksteady, pel que fa al Rocksteady. I res, despedim ja el programa fins al proper programa d'aquí 15 dies. Ho farem amb un tema dels Agrolites que han estat tocant per Barcelona recentment.
1: I res. Esperem que us hagi agradat el programa. Fins la propera. Salut.
0: Vinga, salut.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.com.